0: és un plàstic abans de passar els discos a anar. No pot dir per això que és l'estrada mig i un pot dir un plàstic està per això a l'altat. Sus a l'anivern és l'estrada que no hi ha que és a mig i un plàstic en somit. Nim de mití, se no hi ha estrada a l'anivern per cari. S'estrada s'han pronunciat la situació a l'anivern de l'anivern. S'estrada s'hi ha la situació per exemple, no? Va de passa cari per una literatura i va dir que un punt no s'ha dit per això hi ha un mica que ja ha estat. Hòstia, per exemple, no? Com l'ho s'ha.
1: मेरी बिहार की राजी देश नाम बते सनिवार समय बिहार में आज बजे देखी बिलो के पास गई समा स्थान ओम कैलेस धनगढ़ी कैलेस गबजबन सरकारी संस्था इमेज धनगढ़ी कैलेस

0: sense persones que estiguin a la uni, perquè venen a la uni, cantant a la uni, no hi ha res a fer, posar un nou abans i no hi ha res a fer, però no hi ha
1: res a fer. No hi ha res a fer, però no hi ha res a fer. No hi ha res a fer, però no hi ha res a fer.

0: deixava a base prema, com seria l'hospital Vasco de Massum, perquè dona una mà en l'organització.
1: L'hospital és important la missió, Haru.
0: Sobre la tarda, que pot perquè fer ni gran i va ocupar el seu operador.
1: Per què tinc de anar a Haru? Si de qui s'ha estat sobre de sa mà? I si sap què fes si l'hem d'actar ara? Et, Sati, quan és jo? No s'ha molt de ser d'experiençar.
0: Per què que no s'ha de tenir l'hospital de l'Ihna?
1: Thank you.

seguint de tot el que dic, separo. Següent, viena, gracissat, llet, desgater. Viena, és el que dic. A el joc, vas que dir de tot el que dic, que tu, que dic.

0: és per no comparir que per ella, quan la sisca la terra, per aina els aprem de tercer.
1: S'ha tingut de bama, cuina, a posar per anar com poc se m'anir de grau.
0: Per anar per ell, quan la torre de grau, se m'anar l'ha recuperat, cuina.
1: L'ha recuperat amb la teva cara, bossa. Sostre, ja no pot ser, bossa.
0: Ell no ho

0: Ciutat de Pais i Sant Sofí de Gent, ciutat següent que tenim. Durant un any, els aquests homes aquí, que ja s'ha fet sobre. Encara m'he fet ser de fet, ja s'hi fixen sobre a mi.
1: Ja que no puc anar a estorar-se, ara com anirà a aquest? Vull que no m'acabis aquí. És el primer dia a aquest que m'ho anirà a ser. Jo ho he anat a conquistar i dir-me si no, jo. Ara com anirà a tu, vés a la conquista, tio.
0: Ens va, bon. Que per aquest no, que no s'ha valet a parir al senyor.
2: Aquí el creu parir com anar a marir, ni l'inxa, i he conint aquí a mi força. Quan s'ha corrupte el poble a l'era, com s'ha passat a l'any, m'ha fet cap a cursar, m'ha dit-ho. Quan s'ha li era nit, doncs, quan s'ha ajuntat, no, verdad? Tam nie trawa nie ma, bo nie pływa, nie pływa, nie trawa, nie trawa, nie trawa, nie trawa, nie trawa, nie trawa, nie trawa, nie trawa, nie trawa, nie trawa, nie trawa, nie trawa, nie trawa, nie trawa, nie trawa, nie trawa, nie trawa, nie trawa, nie trawa, nie trawa, nie trawa, nie trawa, nie trawa, nie trawa, nie trawa, nie trawa, nie trawa, nie trawa, nie trawa, nie trawa, nie trawa, nie trawa, nie trawa, nie trawa, nie trawa, nie trawa, nie trawa, nie trawa, nie trawa, nie trawa, nie trawa, nie trawa, nie trawa, nie trawa, nie trawa, nie trawa, nie trawa, nie trawa, nie trawa, nie trawa, nie trawa, nie trawa, nie trawa, nie trawa, nie trawa, nie trawa, nie trawa, nie trawa, nie trawa, nie tr